0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sanz.

0: un cop per l'ero, difusat lo diluixa de Zurroch e lo dixate a Chetogo del Cher.
1: Sur Radio Albicès.
2: 95.4.
0: 104.2.
1: E tobe sur www.radioalbicès.com.
2: Un cop per l'ero.